de rates i no una cuina. Que si ve un inspector de sanitat, fotrà una multa i xaparàs negoci. Que m'és igual, que jo no m'he obrit. Senyora, com se pot imaginar, tot això jo me sua soberanament sa polla. I què anava a dir? Som s'astronauta rimador, que rima i que se talla si tallen els motors. Som s'astronauta 90 i tens un paper mater i un rotllo de paper de vàter. Sinapsi, lliure pensament i trobo dependència. Farmàcia, creu roja, creu verda.